tête, parler des tings en vis que laisser. Du trouve ma youte no y bêche. Vi mista de d'avance jai. Kommer aldrig till att älska igen. Jag trodde vi hade något speciellt.